0: Adama FM, adding value to broadcasting.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà. Mo ń gbádùn àdàbà.